0: aquí 6 horas de radio. 6 razones. Todos los días vamos a terminar igual. 6 razones por las que esto ha merecido la pena. Pepe Rubio, buenos días.
1: La primera es un 2 en 1, porque la primera es la vuelta de Severino al reportaje, Severino Donate, que es una razón que merece la pena siempre y que ha hecho posible que la vida suene a través de los micrófonos de la SER.
2: Ponemos el intermitente.
3: Las autoescuelas de Cuenca se han hecho famosas. Profesor y alumna están en plena clase.
2: Venga, vamos saliendo mirando.
3: Javier y su nieto Guille, de 1 año, juegan con una regadera de plástico.
4: ¡Cerveza, Coca-Cola! ¡El agua!
3: Santiago es vendedor ambulante en la playa de Cortadura, en Cádiz.
1: La segunda, que son millones los oyentes que están escuchándonos a todos, escuchándote a ti, Aymar, que se despiertan con este programa, pero no todos.
5: Soy Juan José Martín Andrés, soy natural de Soria, pero vivo en la Ciudad de México. Y aún no me he despertado porque aquí son las 10:15 de la noche, todavía no me he acostado y estaba esperando todo el día para escuchar las 2 primeras horas de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
1: Y bueno, la tercera, tenemos en este programa una teacher, que es Sara Canals, y una traductora de primer nivel, que es Ángeles Caballero, con lo cual la tercera razón es que aprender inglés en Hoy por Hoy.
6: Por cierto, que en inglés, chao pescado, se dice, según The Guardian, see you later, alligator.
0: A ver, vamos, Sara Canals, ¿es una traducción fidedigna, sí?
7: A ver, sí, aunque es verdad que en el mundo anglosajón no se utiliza con esa guasa, ¿no? Yeah. Es más, tú dices, see you later, alligator, sí, y te responden, in a while, crocodile.
0: En España, ¿cuál sería la traducción del see you later, alligator?
8: Hasta luego, Mari Carmen.
1: Pues eso, hasta luego, Mari Carmen. La traducción perfecta. Y la cuarta razón, algo que no vimos venir, convertí a Manuel Javois y Ángeles Caballero, 2 idiotes que antes cenaban, en un croissant y una cápsula de café que desayunan. Muy loco todo, aunque el que de verdad ha traído desayunos a la redacción, hay que decirlo, es José Precedo, el que nos ha traído los desayunos, muy abundantes, por cierto. Quinta razón, que por la que ha merecido la pena escuchar este programa, ha sido escuchar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablar en la SER de Ceuta tras casi un mes de silencio.
9: La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta. Para eso estamos aumentando la capacidad de acogida temporal por parte tanto del gobierno de España, que es competente de la gestión de los adultos que entraron de manera irregular, y de la ciudad autónoma de Ceuta, que es competente, como todas las comunidades autónomas, de digamos, el cuidado y la atención a los menores.
1: Y la sexta y última razón, la que más me gusta, la ilusión. Porque solo el hecho de poner en marcha un nuevo proyecto ya merece la pena.
0: Ojalá pueda transmitirles a lo largo del programa de hoy la emoción que tengo ahora mismo y lo agradecido que me siento de saber que están ahí. Con esas palabras empezábamos esta mañana Hoy por Hoy. Y quiero terminar el primer Hoy por Hoy de esta nueva etapa diciéndoles que, a ustedes, que gracias, que este es el honor de mi vida y el placer de mi vida. Hasta mañana.
10: Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
11: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por Hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
12: L'inici d'una temporada a la ràdio sempre és un dia emocionant. És un dia d'aquells que recorden. Jo ja en porto 3. Amb tu, amb vostè, així. A Ràdio Xàtiva, a la Cadena SER. Que en siguen les que vulguen o les que hagin de ser. Així estarem mentre la vida, mentre el so de la vida, que cony, ja hauran escoltat durant el matí, és l'eslògan d'esta temporada, mentre eixe so continuï. L'inici d'una temporada no pot començar, però sense saber d'on venim.
13: El sostre de la mateixa casa també està trencat, José?
14: Sí, està, la teulada l'ha fet a banderes, va caure un cimal immenso, i la teulada, les plaques solars, no sé, la porta de baix, són pis que pesen molt i no van aguantar l'embestida de l'aire d'ahir.
12: Venim d'una temporada, a l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques, de molts, de massa, desastres naturals, i en res tornarem als mesos problemàtics d'octubre i novembre. Hem tingut també sustos, grans incendis.
13: O sea, des de l'incendi, Juan Carlos, bona vesprada.
8: Tardes.
13: Quina és la situació ara mateixa, oficial?
8: Bien, se nos ha quemado pues una nave de unos 7.000 metros cuadrados que contenía materia prima para la fabricación de platos.
12: De jornades històriques, però de les de veres, d'aquelles que es viuen una vegada cada 100 anys. Sempre allò més bàsic, mira, comença amb Marc. ¿Qué es un eclipsi solar?
15: Un eclipsi solar es un fenómeno astronómico, bueno, un eclipsi en general es un fenómeno astronómico en el que un astre...
12: I parlant d'històriques, doncs les reivindicacions també del sector educatiu valencià de Xàtiva i Comarques.
16: Que me pareix molt important que les famílies ens recolzen esta vaga, perquè si estem fent-la no és per el salari ni per interès personal, és per els xiquets i les xiquetes, perquè l'atenció que els donem ara mateix no és la que es mereixen. Necessitem més recursos per els seus fills i filles. No per, o sea, també per nosaltres, perquè es desgasta no poder donar una atenció de qualitat, però sobretot per als xiquets i les xiquetes.
12: Per cert que previsiblement aquestes reivindicacions continuaran i per descomptat les contarem, perquè així a este Hoy por Hoy de Radio Xàtiva estem amb tot allò prioritari. I tot allò prioritari és la sanitat, és l'educació, és la lluita contra la violència masclista.
17: És una molt bona notícia per a Xàtiva i sobretot per a les dones víctimes de violència de gènere de la Costera i de la Canal de Navarrés. Tornen les competències en violència de gènere al nostre jutjat.
18: Reivindicant la recuperació d'aquestes competències.
12: És una... Pot ser de les notícies més importants que van contar la passada temporada, la recuperació de les competències en els jutjats de violència contra les dones. Hem contat tantes notícies, hem fet tantes entrevistes, hem escoltat tantes veus, tantes músiques, tantes sintonies, que és difícil quedar-se amb tot. Però el que hem tingut clar sempre i el que tenim clar en un dia com avui, en un inici de temporada, és que la prioritat, més encara, com se'ns està quedant el món, és la humanitat... és la bondat i és la normalitat.
19: És algo molt normal. I això, jo, quan algú me demana un consell, que espere que no me demane mai ningú, perquè aquí sóc jo, sempre li dic que ho normalitzen tot, que és un curro. És un curro que està molt guapo. Per tant, disfruta de tindre un curro.
12: Doncs això, és un curro que està molt guapo, este. Un dia com el d'avui, és dia de fer-se propòsits, i jo almenys, humilment, els tinc clars. El primer d'ells, fer-vos companyia. Donar-vos veu sempre que ho necessiteu. Siga el 96-22-7-22-13, siga a les xarxes, siga al WhatsApp de la ràdio, siga pel carrer, siga allà on vulgueu contar-me, fer-vos companyia. Sí, però sense deixar de banda les claus del periodisme que tanta falta fan. La veritat, la màxima neutralitat possible i la calma tan necessària per a contrastar. Contrastar totes les mentides amb les que saps, amb les que sabeu, que ens matxaquen dia a dia.

0: I per descomptat estarà al vostre costat, al costat de vosaltres. Escolta'm, i si pot ser al carrer, millor que millor.
1: Una vereda, com es poden imaginar, repleta de gent que va, que ve en el dia gran de la fira, en el dia dels esmorzars, en el dia de les motos, en el dia del tardeo...
0: Des
1: de
0: Barxeta fins a la Font de la Figuera, de Millares a Enguera, i de Carcaixent a Manuel passant per la Vall de Càrcer. Em centre a Xàtiva, sí, però amb el cor, l'orella i la veu a tots i cadascun dels pobles de les nostres comarques. Allà anem a estar, allí vamos a estar, també esta temporada, en castellano i en valencià, perquè així somos aquí. I així vamos a seguir siéndolo. Amb les notícies d'última hora, amb un any electoral a la vista, amb les seccions dels col·laboradors i col·laboradores que tenim a esta casa i que al final del programa d'avui vos presentarem. Amb els esports de Fèlix, comptant les victòries, les derrotes, els ascensos, els descensos, les alegries, els plors, amb la informació, amb les prèvies, amb la ventana, amb Carla, amb la capitaneja ella, amb les falles, amb els moros i els cristians, amb les festes de barri, de carrer, de poble, tantes d'elles encara en marxa. Potser m'escoltes o potser no, perquè encara estàs de festes de poble, com seria normal. O potser estàs fins i tot de vacances. Amb històries humanes, amb històries de veritat, d'aquelles que et preocupen i d'aquelles que, per tant, a nosaltres ens ocupen. I amb un muntó de novetats d'esta ràdio que dia a dia creix al vostre costat i que vos anirem contant. No anem a desvelar-ho avui tampoc. Perquè sí, perquè sense vosaltres, sense tu, sense vostè, a l'altra banda, esta faena nostra no tindria cap sentit, la veritat. Amb tot això, i com canten els Antònia Font en esta cançó, amb alegria. Perquè sí, perquè ens cal. I perquè volem. Si en este món cada vegada més negre, més oscur i més trist, ser antisistema és ser una persona alegre, doncs anem a ser molt antisistemes. Anem a viure i a disfrutar de l'alegria.

0: 12:32 minuts. N'hi ha gent que no vol que s'acabi l'estiu i no patisquen, que legalment fins al 23 de setembre continuarem estant en estiu. No sé si eres dels que avui encara està de vacances perquè eres ordenat. Ojalà. I has decidit començar a obrir el teu negoci o tornar a l'oficina o acabar les teves vacances demà, que és 1 de setembre, i queda tot molt més ordenat. Enhorabona. Això, te tinc molta enveja. Però n'hi ha gent que no, n'hi ha gent que continua estant en estiu, n'hi ha gent que, ho dèiem a l'inici, continua estant a les festes dels pobles, un muntó encara de festes. Este divendres les comentarem de nou amb Carla Benavent. A més, no només festes de poble, sinó hi ha també festes de carrer, festes de barri, en un muntó de llocs. I, sobretot, les escoles d'estiu, que encara no acaben. Bueno, recorden els oients que queda avui just una setmana per a que comencen, per a que tornen les classes als diferents nivells educatius. Ja els puc dir que, com ja és costum en aquestes tres temporades que jo estic així, començarem el dilluns que ve el programa des d'algun col·legi o algun institut. No vas a desvetllar avui tampoc, com dic abans, ja anirem veient-ho. Però com dic, encara queden escoles d'estiu. Sí, encara queden escoles d'estiu perquè encara queda estiu. Encara que la temperatura avui sigui una miqueta més agradable. Una d'elles, la del pròxim 4 al 6 de setembre, cinquena edició de l'escola d'estiu de la Fènix. La Fènix és un projecte valencià d'educació popular i de formació crítica que, després d'estar un grapat d'anys ja en Navalón, en la Canal de Navarrés, doncs ara es trasllada a la Costera, concretament a la Granja Escola Casablanca d'així de Xàtiva. Per parlar de la Fènix i de totes les coses que l'envolten, un programa interessantíssim, de deberes, ara ens ho contarà Miguel Femenia, des de la Fènix, ens atén al telèfon. Miguel, com estàs?
1: Hola, bon dia, pues estic molt bé.
0: Vosaltres es negueu a acabar l'estiu, Miguel?
1: No, nosaltres ens neguem a acabar l'estiu, encara estem així pendents de fer la nostra escola per a culminar l'estiu a lo gran.
0: Bueno, conta'ns, què és esta escola Fènix, Miguel? Fènix, Miguel.
1: Pues la Fènix és un projecte que naix ja fa 5 anys. A partir d'un seminari naix un grup de persones, decideixen ajuntar-se i donar-li una volta a com estem fent política, com se'ns educa sobre la política en el País Valencià, sobretot en una identitat així nacionalista, que fer coses en valencià, fer coses, parlar de, sobretot de gent que pensa també des del País Valencià. I decidim muntar, primer que res, per lo que més o més són coneguts, que és esta escola d'estiu. Però també fem altres activitats al llarg de l'any, com poden ser escoles de primavera o grups de lectura, i estem tot l'any donant d'ahir el curs, i la nostra, diguem, el nostre culmen final del curs és l'escola d'estiu, que enguany és en Xàtiva.
0: Perquè heu decidit que enguany siga així, concretament a la Granja Escola de la Casablanca?
1: Pues duiem ja 4 edicions ahir en Navalón, i hem parlant un poc amb una de les persones que ens ha sigut de molta ajuda, que ha sigut Carles UBF, que ens farà un taller en la nostra pròpia escola. En Xàtiva vam veure l'oportunitat de fer-la i decidirem canviar de, com en aquesta quinta escola, que ja és una xifra important, canviar un poc d'àmbit i moure'ns a la Costera, i a Xàtiva ha tocat.
0: Perquè qui participa a aquest tipus d'escoles d'estiu? Perquè habitualment quan pensem en una escola d'estiu, el que ens ve al cap sempre és una escola municipal d'estiu per a xiquets i xiquetes. Bueno, jo crec que això és totalment diferent, no?
1: Sí, és un poc diferent. Nosaltres ens centrem en un públic sobretot de gent jove, però ve gent de totes les edats. O sigui, hasta xiquets han vingut en algun moment. Entonces, és per a un públic, en veritat és per a tots els públics, perquè pot vindre tothom. Venen diferents ponents a fer xerrades, fem entrevistes, fem festa, tenim cultura. Enguany tenim un grup de poesia que es diuen Grup Poetes, que vindran a fer una actuació el divendres, si no m'equivoque. I també el divendres tenim una xerrada per Xavier Domènech, l'historiador català, que ens parlarà un poc, així alineant les files en escavar l'escola, que el subtítol de la qual és El desig d'un nou món. Volem, este historiador ens parlarà de com s'ha pensat en el passat este desig d'un nou món i com hem arribat a la situació un poc actual, en la qual moltes vegades ens vens la desesperança.
0: No només teniu eixa part, pot ser una miqueta més cultureta, entre cometes, que se m'entenga, perquè, doncs això, teniu xerrades, com vas dir, de Xavi Domènech, de Jaime Caro, de Marta Irriaga, d'Àlex Morcuende, del propi Carles Ubefe, que també, Carles Bercher, que també forma part a través d'un taller, el nostre veí, Andrea Ruiz, Juan Evaristo, Baix Boix, molt bé. Teniu un munt de xerrades, però escolta, també seu passeu molt bé, eh? Perquè veig que teniu des de vermuteig fins a esmorzars, passant per paelles i inclús una miqueta de festa per les nits en grups locals, no?
1: Sí, efectivament, el grup local ahir de Xàtiva, el grup Correfoc, que vindran a amenitzar la nit del dissabte, acompanyats també després de les nostres punxadiscos residents, que són Sonia i Selena. Entonces,
0: però els de deberes?
1: Sí, sí, tenim dos companyes que es dediquen a amenitzar la vesprada.
0: Digues,
1: el, la vesprada de nit. I el, sí, tenim diverses activitats. O sea, també és un lloc de socialització. Volem que gent que milita o ha militat en lluites al arreu del País Valencià o inclús que no ha militat mai en la vida s'apropi a sentir pues, nous discursos, noves visions i al mateix temps que tinguin un espai per a poder parlar entre ells, compartir experiències, passar-ho bé també, perquè venim a passar-ho bé a este món també, i el desig del món de demà que volem és un món on puguem passar bé també. Doncs paelles, concerts, cultura, de tot els que oferim nosaltres en la Fènix.
0: Miguel, per descomptat, les inscripcions estan tancades, però bueno, ho havíem de contar avui perquè formareu part de la vida de Xàtiva durant este cap de setmana, perquè no només aneu a quedar-vos exclusivament en la Granja Escola Casablanca, sinó que també aneu a estar per Xàtiva, aneu a anar al CCX, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, la majoria de les xerrades, principalment les de divendres de vesprada i dissabte de matí, seran en el CCX, en el Centre Cultural de Xàtiva, i altres xerrades i tots els tallers, bueno, el taller específic, el de Carles, és en el seu propi taller.
0: Així al carrer Trobat.
1: Sí, efectivament. I ahir anirem a fer el seu taller d'estampat, però moltes altres activitats seran també en la Granja Escola.
0: I en aquest sentit, ja s'hi ve la pregunta, Miguel, per exemple, les xerrades que tenen lloc en el CCX, tot i que no estiguem inscrits en la Granja Escola per a passar els 3 dies de campament, per dir-ho així, d'escola d'estiu, les xerrades són obertes al públic? La gent que no estiga apuntada a aquesta escola d'estiu pot anar o teniu algun últim recurs per a gent interessada? No sé.
1: Sí, mira, tenim un últim recurs i és que per a aquesta entrevista hem tornat a obrir durant un temps les inscripcions, o sigui que tot el món que estigui escoltant-nos i vulgui inscriure's pot inscriure's a passar els 3 dies. De tota forma, les xerrades, com bé dius, són en un espai públic i estan obertes a tot el públic per a que vulgui anar a atendre. Nosaltres no rebutgem a ningú i els esperem a tothom que vulgui deixar activa o del voltant que vulgui vindre i sentir parlar als nostres impressionants ponents que tenim enguany, està més que convidat. Després d'això sí, per al dinar sí que hi ha i per altres activitats sí que cal inscriure's, que això, les inscripcions estan obertes en la nostra pàgina web, que som la Fènix Universitat Popular.
0: Doncs, Miguel, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per contar-nos què és el que aneu a fer i com aneu a omplir Xàtiva de cultura, de xerrades, de saviesa, però també d'una miqueta de comboi. Miguel Femenia, des de la Fènix, d'esta escola d'estiu, amb esta gent meravellosa que es nega a acabar l'època més odiada per alguns i més estimada per a altres, que és l'estiu. Gràcies, Miguel, una abraçada.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Adéu.

mira, si estan interessats o interessades en anar a alguna d'aquestes ponències o inclús, com bé ha dit Miguel, en anar a algun dinar, tenen l'enllaç per a les inscripcions a la nostra web, a radioixativa.es, en una notícia que ha titulat el nostre company Fèlix com a l'escola d'estiu de la Fènix en Xàtiva. Si entres ahí, te lo ve, pum, punxa ahí, pim, pam, pum, i ja està. I pots anar a les xerrades, i a les conferències, i al dinar, i on vulguis. Ho tens ahí, a la nostra web, on sempre està tot, a radioxativa.es.

8:43 minuts. Això és l'estiu dels tiets. Pausa per a la publi. I en tornar, saludem, ara sí que abans m'he liat, a Fènix. A Fènix no, a Fènix.

0: una y 24, quasi 24 minuts. Seguim en este Comarcant. Seguim contant les coses que ocupen i preocupen a la gent de les nostres comarques. I d'Enguera ens n'anem a Canals, però també estava de Medi Ambient. L'Associació Canalina en Defensa del Medi Ambient, ACDEMA, ha presentat a l'Ajuntament de Canals una proposta per a posar en marxa un programa municipal d'arbrat urbà i més ombra. L'objectiu és, doncs, incrementar la cobertura vegetal, que hi hagi més arbres, i també les zones d'ombra dins del nucli urbà com a mesura d'adaptació front a les temperatures i els episodis de calor extrem que cada vegada són més habituals. Des d'ACDEMA, Guillermo Sancho, bon dia.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Conta'ns una miqueta quines són aquestes propostes, aquestes peticions que feu des d'ACDEMA a l'Ajuntament.
1: Doncs mira, ACDEMA som una associació mediambiental de Canals i realment el nostre camp prioritari d'actuació sol ser els paratges naturals, el terreny forestal, però com tu deies, no? Aquest estiu hem estat veient com hem estat patint aquest augment de temperatures i aquests episodis de calor extrema i pensem que el nostre medi ambient també està dins del nostre poble. I aleshores una solució davant d'aquesta situació nosaltres pensem que pot ser el d'augmentar l'arbrat de les carreres, no? I és el que hem fet. Ho hem passat per escrit a l'Ajuntament i hem fet una proposta. Una proposta que contempla unes mesures per a no fer-ho tot de seguida, sinó que en uns anys, no, a un curt termini, es pugui desenvolupar aquest programa d'arbrat urbà i d'ombra.
0: Perquè, al vostre parer, a Canals falten arbres.
1: Sí, al nostre parer n'hi ha carrers, n'hi ha avingudes que, en les quals es patix molta calor, hi ha molt d'asfalt i ens vindria molt bé doncs, comptar amb arbrat. No? Això ens proporcionaria ombra, reduir la temperatura també del nostre entorn i al final el que fa és millorar el confort dels vianants i fer els carrers i les places més agradables.
0: Quines són aquestes zones on vosaltres penseu que fan falta més arbres?
1: A veure, nosaltres el que proposem a l'Ajuntament és que facin un estudi, no?, d'aquestes zones, espais que tinguin menys ombra. Nosaltres sí que hem estat veient exemples concrets. Per exemple, l'Avinguda Corts Valencianes, que és este gran carrer o travessia que tenim a Canals des de l'entrada pel sud, per on està el quartell de la Guàrdia Civil, travessa Canals, arriba a l'estació de trens de l'Alcúdia de Crespins. És una avinguda molt llarga i en alguns trams n'hi ha molt d'espai. Voreres amples, escarris de circulació, l'arsen, zona d'aparcament, i ahir veiem que n'hi hauria molt d'espai i un espai molt propici per a això, per a plantar aquests arbres. També veiem, per exemple, l'avinguda Blasco Ibáñez, o el polígon Les Moles, alguns carrers de Llacord. Creiem que n'hi ha molts llocs on podrien plantar-se.
0: I a més, una de les coses que m'agrada del vostre projecte, de la vostra proposta a l'Ajuntament, és que voleu fer-ho primer com una fase pilot. Vull dir, que es noti que és una cosa real, que és una cosa que es pot fer. De fet, inclús digueu quin tipus d'espècies voldríeu o caldria, en aquest sentit, plantar. Ens fas una sinopsi, un teaser, deixa
1: prou. A veure, la nostra idea és... nosaltres entenem que és un projecte més o menys ambiciós, però tampoc la idea és que l'Ajuntament tingui una gran despesa. Nosaltres pensem que es pot fer a poc, i aleshores podria fer-se una primera fase, un primer any, per exemple, fer l'estudi, doncs mira, aquesta zona seria la més propícia, doncs anem a actuar amb ella. Fer una xicoteta inversió, que seria la compra dels arbres, que seria la mà d'obra de treball, no?, de plantament, de plantació dels arbres, però també després considerem que és molt important el manteniment i aleshores ahir també caldria un poc d'inversió. Si vegem que això pot fer-se en un primer any i vegem que la cosa està funcionant, doncs ja seria moment per a passar a una altra fase. Pensem que no és molta despesa, en canvi sí que és molt de benefici. I això és el que plantegem a l'Ajuntament. Pel que fa a les espècies, que comentaves tu, a veure, pensem que seria més correcte fer una planificació, no? Espècies que s'adapten al nostre clima, al Mediterrani, no qualsevol arbre, que resistisquen la calor, no?, la sequera, i, no sé, pensem que a millor possiblement els especialistes, els tècnics de l'Ajuntament, tindrien més a dir, no?, en esta qüestió.
0: Doncs veurem, igual que li ha dit al teu company Santiago des d'ADN Enguera, sí. T'ho dic a tu també, sí. Este tipus de propostes que tenen a veure, sí, amb la natura i amb tot allò, ens agraden i molt, i les seguirem de ben prop per a poder-les contar també així en l'antena de Ràdio Xativa de la cadena SER. Guillermo Sancho, des de Agdema de Canals, t'agraïs que hagis estat amb nosaltres per a contar-nos quina és la proposta que li feu a l'Ajuntament de Canals. I bueno, ja ens manteniu informats de si la cosa va endavant o no, val?
1: D'acord, doncs moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Vinga, una abraçada. Adéu, adéu.
0: Tan important protegir-nos de les altes temperatures, i tan important també saber el pronòstic de l'oratge. Amb Lluís Francesc, bona vesprada.
2: Hola, company, bona vesprada. Lo más probable es que iniciemos el mes de septiembre con predominio de tiempo estable. Temperaturas que se van a ir recuperando, van a ser altas para la época del año en la mayor parte de la península, sobre todo en zonas del este, centro y sur. En cuestión de precipitaciones serán escasas, las lluvias van a ser débiles, principalmente en la zona del Cantábrico, también en zonas del este. De momento, para este lunes iniciamos la jornada con tiempo estable y soleado aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Día con vientos variables y una temperatura máxima que se queda por encima de los 30 grados, las mínimas ligeramente por debajo de los 20, y los cielos poco nubosos. La próxima noche esperamos mayor índice de nubosidad, no descartamos algo de lluvia débil, las mínimas debido a ese colchón térmico nuboso pues esperamos que sean algo más altas, y en la jornada pues bastante parecida a la jornada de hoy, tiempo estable, temperaturas máximas sin excesos.
3: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
4: Jefe, ¿un nomikai?
5: ¿Un nomiké?
4: Nomikai. En Japón es quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
6: En Xàtiva, la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
7: ¿un nomikai?
6: Y acaba diciendo,
7: ¡otro crema, eh!
6: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
8: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
9: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
8: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
9: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
8: O sea, que no es un regalo.
9: Es una publicidad que dura todo el año.
10: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchant. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchant.com. O al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
11: En Radio Xàtiva no somos perfectos.
12: También plantean dividir el itinerario por zonas de la ciudad.
11: Ni tampoco queremos serlo.
0: Las propuestas se han trasladado a la Junta Local Fallera mediante un comunicado conjunto de los grupos musicales.
11: Pero bueno, somos nosotros, es lo que hay.
13: Mejor que ponga el paso doble hasta que les pase la banda.
11: Radio Xàtiva Cadena SER, el poder de la conversación. Y a veces también de los gazapos, y los ataques de risa, y de la dislexia, y...
3: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Compa.
0: 1:32 minuts, matí d'emoció, matí de novetats, d'inicis de temporada, de tot allò que té a veure amb la il·lusió, no?, de tornar a posar-se... Bueno, de tornar, tot el fet, 9 dies que estava així, però bueno, tornar a posar-se del setembre en la tornada a l'escola i tot allò, doncs nosaltres també tornar a la rutina. Algunes bones, algunes novetats... Ara és moment de conèixer qui són i qui seran els nostres col·laboradors i col·laboradores durant aquesta temporada. La casa plena de bona gent que un any més, alguns ja en porten tres, igual que jo, altres en porten dos, altres acaben d'arribar, altres encara no han arribat, però arribaran durant la temporada, perquè no anem a desvellar-ho avui tot el primer dia. Molta gent que ens acompanya així a l'estudi de Ràdio Xàtiva, de la cadena SER, a l'estudi de la Pereda Jaume I. Gent com Carlos Beltrán, cap de cuina de l'Hotel Montsant. Hola, Carlos.
14: Hola, Jordi.
0: Com estàs?
14: Molt bé.
0: Com ha anat l'estiu?
5: Bé, curt, com sempre.
0: Però, pues el estiu sempre es fan curts.
5: Però bé, sí. Bueno, encara no s'ha acabat. Jo considero que encara no s'ha acabat, però...
0: No, encara
5: no. En quant a temperatura i tal, però bueno, bé,
0: encara
5: sí.
0: No. Alexia Úbeda.
7: Hola a totes i tots, com esteu?
0: Què fas ara de matí així? Què hace una chica como tú en un lugar como este?
7: Esta chica no se va de aquí ni con aguarras. Jo a casa, com
0: qué
7: sempre.
0: Qué bé! Alexia, que pega el bot de les vesprades als matins en este hoy por hoy que... A partir d'ara també tindrà eixa secció de filologia i de... Bueno, no sé, després la contesto exactament, com anem a continuar aquesta secció. Altres que acaben... Bueno, altres que porten tres temporades ja, que estos també són... Aixina con jo, con Didoreig. Pep Jimeno, Botifarra, Pep Sánchez, els Pepes, hola!
14: Bon dia.
0: Com esteu?
15: Bon dia.
14: Acalorats.
0: Gràcies per estar una temporada més amb nosaltres. Com ha anat l'estiu? A veure què contesta. Mira, es miren a veure què diu l'altre.
15: El de Pepe Sánchez ha anat bé, per de balneari i tal i qual.
5: El
15: Pepe Botifarra no para. Que si sueca...
14: Durarà més que un cul de morter amb més d'un mancau.
0: Els Pepes que estaran també amb nosaltres i per telèfon, perquè no ha pogut estar així i bueno, però està amb nosaltres al telèfon. No ha pogut estar així perquè té molta feina, tu a este el coneixes, Sergio Rubio, tècnic de l'Arxiu Municipal.
14: Més o menys.
0: Sergio, com estàs?
16: Hola, molt bé, molt content d'estar així. Bueno, en la distància, però molt content de saludar-vos a totes i tots.
0: Anem a permetre'ls, xics que esteu així en la taula i xiques, que comença amb Sergio, perquè està treballant. Entonces, ens ha fet un xicotet huequet per a contar-nos les novetats de la seva nova temporada a una secció que la primera temporada d'estar jo així... era els carrers. La segona era en els papers. Esta, com li diguem, Sergio, esta temporada?
16: Bueno, encara no tinc jo clar el nom, perquè continuarem en els papers, però com ja parla dels carrers, em parla de la nostra història a través dels documents, en esta temporada, en aquesta ocasió, la meva idea era conèixer persones de Xàtiva a través dels papers.
0: Vale.
16: Val? Persones que en moltes ocasions seran personatges coneguts per totes i tots, personatges que formen part de la història en majúscules, però la idea també és conèixer a altres persones que tenen alguns trets, algunes característiques o alguns aspectes que la idea és que criden l'atenció i que ens facin... recordar la importància de algunes de les persones que han construït la nostra història contemporània.
0: Jo sé que és difícil, perquè n'hi ha molts noms a Xàtiva, però si te n'hagueres de quedar amb un, per exemple, no sé si tens pensada ja la primera secció de qui vas a parlar-nos.
16: Sí, clar, ho tinc claríssim, però no vull dir-ho.
0: una pista, encara que siga, bueno, va, que avui tots anem a donar pistes, va.
16: Anava a fer l'estrena sobre... per a mi és el personatge més internacional, més universal de Xàtiva, i no és un Borja, val?
0: Vale. La idea... Botifarra, que està així, no?
16: Quasi,
0: no?
16: Sí, bueno, la idea no serà fer una biografia extensa, perquè n'hi ha molta bibliografia escrita sobre esta persona, sinó parlar d'un aspecte... que va aparèixer en un document i que ens va proporcionar informació per a ubicar-lo en el temps, per a posar-li una data.
0: Que xulo.
16: Val?
0: Que xulo.
16: O sigui, ja no dic res més.
0: Vale, no. Està. Anem a fer a munt hores, aleshores, en guany també, allí a l'Arxiu Municipal de Xàtiva, no?
16: Esa és la idea.
0: Que bé. Doncs, Sergio, abans d'alliberar-te, tinc una sorpresa per a tots, excepte per a Alexia. Que és que ja després de dos, o en el teu cas també, tres temporades, jo crec que ja toca canviar la sintonia, ¿vale? Entonces, bueno, de triat esta. While my boat is drifted away. Que dona aixina com una coseta de... Bé, va, anem a descobrir personatges de Xàtiva, no?
16: M'agrada.
0: No? Sí. T'agrada? Vale, va.
16: Sí, molt. Crec que va molt en el meu estil.
0: Doncs ara, Sergio Rubio és tècnic de l'Arxiu Municipal de Xàtiva i cada dos dilluns col·laborarà així a l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques amb una secció que per ara, i com ja ens va passar la primera temporada, continua sense tindre nom. Vale, Sergio?
16: Sí, tenim que mantindre algunes tradicions, no?
0: Correcte, no posar-li nom a les seccions, està molt bé. Vinga, Sergio, una abraçada molt forta, guapo.
16: Igualment.
0: Adéu.
16: Gràcies, adéu. Just a word that I
0: could keep and while my boy... Això serà els dilluns. Cada dos dilluns, Sergio Rubio doncs ens aproparà, com bé ha dit, aquestes històries de personatges i de persones il·lustres de Xàtiva. Per seguir la cronologia, els dimarts continuarà, esta de manera setmanal, la secció del llibre de la teua vida. Una secció que també porta tres temporades i que també funciona molt bé i fa feliç a molta gent perquè coneguem a persones molt bones a través dels llibres que llegeixen. Demà, de fet, comencem temporada amb una persona que m'estranya molt que encara no haguera passat per estos micròfons després de tres temporades en esta secció, que és el periodista i escriptor Xavi Aliaga, una persona que sap moltíssim i que demà estarà amb nosaltres en esta secció. I després, cada dos dimecres, arriba el torn de la cuina. La cuina també amb sintonia renovada. Has vist que internacional som, Carlos Beltrán?
5: Pensava que anava a adivinar el nom de la cançó.
0: Està en francès. Som molt internacional. La de Sergio en anglès, la teua en francès, la d'Alexia i els Pepes en valencià. Vinga. Així cadascú, per a que després ens diguen que no som aquí poliglotes. Carlos Beltrán, t'agrada?
5: Sí, sí, sí.
0: Li donessin un rotllet de...
5: Falta el vinet.
0: Entrar a la cuina, a descobrir productes... I receptes, què tenim en guany, Carlos? Què has preparat? Doncs
5: pues bueno, jo crec que seguirem un poquet de la mateixa línia, no? No hem parlat encara molt bé dels detalls, perquè al final ja saps com funcionem tu i jo.
0: Bueno, anem a contar-ho. Esta millor preparem les seccions del que anem a parlar, fem una quedada informal, és a dir, en el bar, que és on millor es pensen les coses, i allí, doncs...
5: Demanem menjar,
0: és una secció de gastronomia, i planifiquem la secció. I sí, encara no tenim planificat res.
5: No, però bueno, com ja es coneguin, sabem més o menys la línia, no?, que farem. Descobrirem receptes, com sempre, descobrirem productors, descobrirem bueno, pues lo que ens dona el camp i lo que no és tant del camp, no?, del mar, o d'on puguem trobar. Allà on hi ha una matèria prima bona, la farem, la cuinarem, no? I lo que sí que... Això ja ho tinguem que parlar i matisar, sempre que tu estigues d'acord,
0: és sempre, clar,
5: introduir... Sí. Cultura general de cuina, ja no tant de productors i dels productes i de les temporades, sinó que també a lo millor pues, bueno, parlar d'algun llibre de cuina a recomanar o parlar d'un personatge...
0: Que bé. M'encanta. Sí, m'encanta. I sirem també enguany,
5: sí, claro.
0: Que jo som molt golós. Sí. L'any passat vam estar en una fàbrica de xocolata. Vam estar en una estrella Michelin. Vam estar en un allero, com li deien? Que tu el coneixies també, sí. De Genovés. Pasqual? Era?
5: Pasqual, no. Correcte.
0: Era Pasqual?
5: Sí,
0: tu també el coneixes. Va portar allí al camp i vam... Bueno, vam collir aix fins i tot.
5: Sí.
0: I després els vam cuinar, que és la gràcia d'esta secció.
5: Pues sí, xirem. Jo crec que és lo interessant de la secció també, no? Escoltar el camp i escoltar els sorolls dels productes.
0: De faros, què vols dir, Pepe Sachi?
15: No, que també vas anar a un bancal de tomates.
0: Sí, però...
15: Però no va vindre...
0: No va vindre... Bueno, però, mira, ja que estem així en bancal de tomaques o de tomatos i estàs tu, ara ja està acabant-se la temporada de la tomaca. Una recepta aixina ràpida de tomaca que no siga el gazpacho.
5: Samorejo.
0: Eixa, la fem tots, també.
5: Pues mira, nosaltres fem una tomaca a la brasa, que tu diràs, ostres, que pesado con la brasa. Pues
0: no, a mi m'encanta la brasa. Tot el que siga la brasa està bo.
5: Pues mira, lo que fem la tomaca valenciana o tomate rosa, no, que serà el que està un poquet més... o la tomaca valenciana, no? Si el que tinga hort sabrà perfectament quin és el que millor li agrada, el que millor li eix. Nosaltres el que fem és... El tallem en unes, bueno, unes rodajes així a prou grosses, perquè clar, la brasa després el seca un poquet. I en una soja que és fermentada, que ve del Chapó, que es diu el miso, no sé si la conegueu, és una pasta. Pues bueno,
0: sí,
5: en això,
0: Alexia, sí.
5: Sí, en això...
7: El... M'agrada molt menjar també, Jo a lo millor a una excursioneta
0: a Macopri també. Sí, estaràs benvinguda.
5: Doncs el embadurnem la tomaca en el miso, que és una pasta, i el passem per la brasa, aconseguint un caramelitzat per fora, i tendret i super, o sea, super blanet per dins. I això pots acompanyar en el que vulguis. O sea, nosaltres estàvem fent ara en una tonyina marinà, o en un salmorejo, o en un ajo blanco, o en un... tot el que sigui fresquet d'estiu, li va.
0: Està fent-se'n a la boca aigua.
15: A tots. Emparrellat.
5: Emparrellat. Freixit, o... Ah, mira, veus? Pues...
0: Les tomaques.
14: Sí. I ells secs ho feien, les tomaques. Vaya, però també les secaien al sol.
5: Un saca com vegano.
0: Sí, un saca. Bueno, però
7: molt bé,
0: sí,
7: molt bé, sí, clar, sí, que sí.
0: Doncs Carlos Beltrán, que és el cap de cuina de l'Hotel Montsant, estarà, com l'any passat ja va ocórrer, cada dues setmanes amb nosaltres. Esta setmana no, t'esperarem la setmana que ve, que si no m'equivoque, i no m'equivoque perquè tinc el calendari davant, serà 9 de setembre.
5: Correcte.
0: Vale? Allí farem la primera secció. Ja decidirem a on, quan i com. Hem de fer abans la quedada, la reunió. Bé, doncs, Carlos, no te'n vagis encara, que no sé, bueno, a Sergio sí que l'he tingut que alliberar perquè, òbviament, doncs, això estava treballant, però també tinc així a dos persones que són estimades, volgudíssimes, que són les estrelles de la ràdio, no? Jo no, som vosaltres. Que també vos he canviat la sintonia. A mi m'agrada molt Miquel... No, a mi m'agrada molt Miquel Gil. I, a més, és molt bona persona i és un bonico de la vida.
15: Diu el refrany, renovar-se o morir.
0: Pues mira...
15: Però també n'hi ha un altre que diu, no canvies sent
14: velles...
0: Però jo crec que esta vos agradarà. Mira...

0: és més tranquil·leta.
1: Sí,
0: que sí?
1: Molt bonica.
0: La Maria de categoria, que sí?
1: Molt bé.
0: Vale. I és que Xina també... Perquè no siguen tot tios, tampoc, saps?
1: Claro. Perquè Xina... Estan en dret igual que els homes, per supost.
0: I en este cas, un artista com la Maria, més que ningú. Bueno, Pepes, tercera temporada ja així, en companyia meva, pues dono les gràcies, perquè sé que esteu molt ocupats, especialment este home d'ací...
1: Gràcies, Minjaret.
0: Això, gràcies, Minjaret. Pues sí, gràcies, Minjaret, perquè altra cosa. Minjaret, que mos fa Carlos Beltrán i poc més. Què tenim preparat per a esta temporada, Pepe Sánchez? Que jo sé que tu el cabet en tot l'estiu...
2: El nostre programa, el programa que nosaltres emitim per ací, per als micròfons de la SER, són tradicions, festes, costums, coses del poble. Per lo tant, anem a continuar en el temeta, no?
1: El que sé.
2: Perquè això és infinit, eh? Encara que uno pense, no, que les festes sempre són les mateixes, repeteixen... No. N'hi ha variants i variacions...
1: Això és un poc sense fondo.
0: Jo ja tinc una idea per este dijous, perquè vosaltres sí que sí que comenceu aquesta setmana. Les festes de carrer i de barri. Això, tio, que és una cosa...
2: Una cosa que has començat ja.
0: Ja. Ara són les de Sant Galletà, si no m'equivoque.
2: Sí. Antigament, bueno, fa un temps s'incloïen les dos pedanies a Noir i la Torre Llonis, perquè Sorio no fa festes.
1: La Torre Llonis segur, no?
0: Sí, ara no, són ara també, no?
2: Sorio el que matava era un porc en Nadal. Ell feia la festa el dia 25 de desembre.
1: És la Mare Déu de... No, 26, la Mare Déu de la Llet. El dia Sant Esteve.
0: Ara ja no s'inclouen. Ara ja són les festes com a banda, les de Nauí són...
2: Ara els pernils ja es porten fets i ja...
1: I en pau.
0: Però n'hi ha molts carrers i això és una cosa, bueno, que no queden moltes ciutats a Espanya que es faci això, eh? D'aquestes festes de carrer tan organitzades i tan... Vull dir que és una cosa...
1: Que en iniciativa encara se conserva això... Aquesta cosa de les festes de carrer, que té el seu encant.
0: I per què es fan ara, després d'agost?
1: Per les collites. Quan s'acabava la collita tot el més gros, no? Les tomaques, tot el d'estiu, entonces ja se celebrava en el mes de setembre, octubre, és quan més se feia l'arròs, quan s'acaba l'arròs, s'acaba el blat...
2: De ben antic, perquè més contemporàniament, en els anys 40-50, quan hi havia molta emigració, molta emigració a Europa, perquè després de la Segona Guerra Mundial ja necessitàvem mà d'obra i anava molt d'espanyol cap allí.
1: Ja
2: aprofitaven els dies de festes per estar per ací i, bueno, i tu recordes les taulades que se ficaven a les portes al mig del carrer, no?
1: El carrer Canyam,
2: menjava en harmonia.
1: El carrer Sant Joaquim és el que més perdura tot aquest costum.
2: Ara, quan tot està per aparcar de cotxes, pues no n'hi ha forma.
1: Sí, però el carrer Canyamó és el que més encara perdura tot això de les taules i és molt xulo, és molt bonic.
0: I damunt, cada una, que si voleu el dijous, el dijous ho parlem, però... Cada una té la seva particularitat, vull dir, des d'una entrada de moros i cristians, sí, passant per sopars a la fresca, per teatres, per monòlegs, n'hi ha un munt de coses.
1: La folia.
2: N'hi ha qui conserva la solera, no? La dansa, com el carrer Sant Josep, els pregons i tal, i n'hi ha qui són més moderns. Algunes se van voler incorporar a última hora, com era... A última hora no, més recentment,
1: Feliu,
2: però
1: no?
2: han fracassat, vull dir que no s'han mantès, com el barri del Carme, que va arribar a tindre...
1: També. Però això no més de juliol.
2: El grup de les Santes que va construir Gregorio Molina en la costa del Castell també va tindre i han desaparegut.
1: Sant Feliu en què es fa?
2: Sant Feliu tampoc es fa ja. S'ha desfet d'aquesta comissió.
0: Doncs de tot això parlarem el dijous i durant tota la temporada parlarem, com és habitual amb els Pepes, de tradicions, de costums i de tot allò relacionat amb Xàtiva i també amb comarques. Però enguany jo vull, a més de la novetat de la sintonia. No, jo és que vull que... Nosaltres moltes vegades ho diguem. La secció està més xula quan la gent participa.
2: I tant.
1: Claro que sí.
0: Entonces, com jo sé que hi ha molta gent que té vergonya de telefonar, perquè és aixina, perquè, escolta, però hi ha gent que té vergonya de telefonar a la ràdio i no passa res. Mira, tinguem WhatsApp, tinguem les xarxes socials, tinguem correu electrònic. Per ahí ens poden fer arribar coses, temes des que parlar, tal, perquè si són aixina una miqueta més vergonyoses, pues no significa que no tinguin que aixir en la ràdio. I jo sé que hi ha molta gent que voldria aixir i no vol aixir. Aixina que la novetat d'enguany és, volen enviar-nos una nota de veu de WhatsApp 96 22 7 22 13. Volen telefonar en directe, el mateix número. Volen escriure-nos per Instagram, per Facebook, per email, per on siga, nosaltres ho llegirem.
2: Inclús si algú vol proposar algun tema dins de la norma que té el programa,
0: claro,
2: nostre,
0: claro.
2: Pues, també podríem explotar-ho,
0: claro,
2: això.
0: Sí. Clar que sí, estem oberts a idees i estem oberts a que els oients participen, perquè sí, perquè vosaltres moleu molt, però la gent en cas és més guai sinó que participe i que ens escolte als Pepes cada dues setmanes, com l'any passat, els dijous. En este cas, vosaltres sí que comenceu esta setmana, este dijous, dia 3, a l'hora habitual, més o menys, a la 1:05. I cada dos dijous, perquè no es quede la cosa buida d'una setmana sí, una setmana no, una xica que també va parlar de tradicions, però d'una altra manera.

0: veure... Sí, que és Alexia Úbeda, que és filòloga, que és escriptora, i que ens ha sorprès aquest estiu a totes i tots amb una secció que es diu Poble de Paraules, que recull les expressions de tota la vida i no només fa el que feu vosaltres de contar el que són o el que signifiquen, sinó que ens explica la part filològica, de l'origen, de tal... De... Bueno, és una autèntica passada de secció. I és, sí, sí, és però és molt bonic. És molt bonic. Doncs mira, cada dos dijous, una vosaltres i l'altra Alexia amb eixe poble de paraules. Conta'ns.
1: Doncs molt contenta, la veritat, també d'anar tornant-nos amb els Pepes. Per a mi és un honor gegant i una responsabilitat també, perquè aquestes persones són saber popular amb cames, directament. Són història viva de les nostres comarques i sobretot de Xàtiva també. Aleshores, molt contenta d'alguna manera, no?, com hem fet aquest estiu i, com bé dius tu, Jordi, anar recuperant aquestes expressions, aquestes dites, paraules, posar-les en valor, connectar-les amb el nostre dia, veure d'on venen, aquesta etimologia que ja van comentar aquest estiu, també les diferents evolucions que han patit i les variants. Ara mateix acaba de passar quan heu parlat de tomàquets, tomates, tomates.
0: Sí, sí,
1: tinguem diferents variants.
2: Localismes.
1: Exacte. Aquestes coses a mi m'encanten. Crec que és una cosa molt interessant i que anem a veure molt les dues seccions. Jo vaig a posar-vos en les meues fonts, que tinguem sempre ahir la menció a les fonts, i sobretot a les fonts vives, que són mon pare i ara els Pepes també.
0: Correcte.
1: I no, la veritat és que cada capítol, com sabeu, serà una temàtica diferent, arrelada a les nostres comarques, als nostres pobles, a les nostres ciutats, i sempre també convidar-vos, com heu fet amb la secció d'Eats, a traslladar-nos les vostres inquietuds, si hi ha alguna cosa que voleu que comentem, sempre benvinguts i benvingudes, fins i tot si voleu contactar amb mi directament, també podeu fer-ho, jo vaig estar atenta a tot el que necessiteu i vull que parlem així.
0: Quina va ser l'expressió d'aquest estiu? Era més sort que una rella, no? Però també era més cego que una rella.
1: Més cego que una rella, exacte.
0: Claro, però és que etimològicament mos va fer l'explicació de que en veritat era cego, no me recorde ara, però era correcte.
1: Just per això, és perquè... Sí. Com va per Baix Terra, es fa com més analogia i es crea la metàfora tan bonica per a dir que està cego, bàsicament.
2: I com es diu la feina que fa la rella?
1: Això m'ho diràs tu millor, segur.
0: Sempre he anat a pillar,
1: Com era?
2: Guaret.
0: El guaret.
2: Que paraula més xula.
0: Sí. Ferguaret, això, hòstia, jo me recordo això dels llibres del col·le quan t'explicaven en coneixement del medi el que era Ferguaret. Que bé, doncs Alexia Úbeda anirà alternant-se una setmana als Pepes, una setmana a Alexia, però el fons és el mateix, saviesa i cultura popular, i en este cas també, a més de la veu del poble, també la veu de la filologia, que és tan important per a mantindre viu i mantindre viva esta llengua que tant ens agrada i que tan bé parlem i que tan característicament parlem també, perquè ens fixem molt també en la Canal de Navarrés, que sens dubte va ser un focus també esta temporada.
1: Sí, gran protagonistes, perquè al cap i a la fi hem de tindre el focus en les nostres comarques en ampli. Uh-huh. I la Canal de Navarrés a nivell lingüístic és una joia, joia. Sí.
0: Doncs cada dos dijous, Alexia no comença esta setmana, comença la setmana que ve, la setmana del dia 10, a la mateixa hora, a la 1, benvinguda als matins. Que estàvem acostumats a sentir-te de vesprada.
1: Encantada d'estar amb vosaltres.
0: Gràcies per estar amb nosaltres.
2: Bé,
1: t'has sentit.
0: I abans de posar punt i final...

0: Bona vesprada, quasi, quasi.
1: Sí,
0: ja.
1: Sí, sí. Gràcies per estar amb nosaltres una temporada més. Ja en van tres, no?, si no m'equivoque.
0: Sí, sí, sí. Anem ahir.
1: I imagina que l'essència era la mateixa, no?, continuar descobrint conceptes meteorològics.
0: Sí, correcte. I anem a ficar-nos un poc més en temes més profuns. Per exemple, bueno, pues, parlar de los anemos, però dir d'alguna forma, no?
1: Sí, o sea,
0: parlar, pues sí, parlant de l'aire, no? De on ve l'aire. Oh. Pues, per exemple, tu sabies que hay etimologies gregues, no? Pues, el nord és de Bòreas, el dios del fred.
1: Jo no ho sabia. Alexia sí que ho sabia. Està pegant cabota des d'aquella, sí que ho sabia, però jo no.
0: Però te parla d'això com te parla de moltíssimes coses, no? Perquè l'atmosfera és un món tan ingent i encara per descobrir, perquè el que se fa que canvia tot, el fem nosaltres, el fan, bueno, pues, tot el que és diferents elements naturals que tenim, que evidentment fan que canvi tot, no solament les corrents marines o les plaques tectòniques o, per exemple, pues, també els volcans. Tot això fa que poden canviar moltes coses a l'atmosfera i tenim un diccionari molt gran i que
1: anirem obrint cada setmana. Que anirem obrint cada setmana els divendres a la una. Lluís Francesc, que t'escoltem totes les dies i t'escoltem ara d'ací un ratet amb les notícies. Una abraçada, guapo.
0: Una abraçada.
1: Adéu. Ens n'anem. Gràcies, Carlos Beltrán, per estar amb nosaltres. Alexia Úbeda, benvinguda.
2: Sempre.
1: Pepes, ens trobem este dijous.
3: El dijous, sí.
1: Això és, i a Sergio Rubio, i a tota la gent que passarà pel llibre de la teua vida, i a la gent del Comarcant, i a Carla Benavent amb les festes, que continua amb l'agenda, amb la ventana, amb Fèlix, que està, amb Fèlix també, que està en una vegada... Ui, espera, que acabe de perdre la connexió dels cascos. Bueno, no passa res. Anem a comptar en què la gent escolta. Gràcies per estar a l'altra banda. Ens n'anem, tornem ara a les 2:17 amb Fèlix Lluch, al repàs de l'actualitat del dia. Gràcies per estar en este primer programa de la temporada. La temporada serà llarga, passaran moltes coses i així estarem per a contar-les. Adeu! Sí, no.

0: No les miento, esta entrevista la grabamos viernes 21 de agosto. Incluso tal vez alguno o alguna de ustedes la ha podido escuchar ya en nuestra página web. Pero creemos que es el contenido idóneo para iniciar una nueva temporada radiofónica. Lo es porque quien les habla se ha tomado unos, voy a decir unos días, han sido unas semanas, es verdad, unos meses, vale, de vacaciones. Este programa también. Pero nuestro protagonista y nuestras protagonistas no. Es importante también porque no estamos hablando simplemente de un campeonato más, estamos hablando de un campeonato del mundo, con la participación de más de 40 países en sus distintas categorías. Lo es porque están trabajando mucho, han trabajado mucho y van a seguir trabajando mucho mientras otros han descansado, han disfrutado de la playa, de las vacaciones, del tiempo de ocio, para conseguir estar entre las y los mejores. Supongo que ya habrán adivinado de qué estamos hablando. Estamos hablando de aeróbic, estamos hablando de Leire Maíquez, de Lucía Gil, de Paula García, de Pablo Gallego y de la directora clínica del Club Los Ballester, que van a afrontar a partir de ya, los primeros días de septiembre, esta misma semana, el Campeonato del Mundo en el Navarra Arena, en Pamplona. Son, sin duda, las mejores protagonistas para iniciar esta temporada radiofónica. No perdemos más tiempo en la presentación. Lourdes Ballester, buena vesprada.
1: Buena vesprada, Félix.
0: ¿Cómo estás?
1: Molt bé.
0: Sí, estàs
1: sí,
0: bé.
1: Sí, amb moltes ganes.
0: Sí, de veritat.
1: Sí.
0: Amb moltes ganes d'acabar.
1: Amb moltes ganes de participar, de viure i de donar el màxim, perquè com tu has dit, hem treballat moltíssim i arriba el moment d'ensenyar-ho. I la veritat és que, pues, a partir d'ahí, pues ja, en fi, pues això, que és que lo màxim, tinc ganes d'acabar, però tinc ganes d'acabar-ho bé.
0: I la consciència tranquil·la és molt exigent, sempre ho comentem, arribem bé a este campionat del món.
1: Des del meu punt de vista arribem molt bé. Arribem molt bé, la feina molt ben feta, molt segurs de lo que fan, conscients. És una vivència que no se tornarà segurament a viure. És una experiència única i ha sigut un any molt dur. Han lluitat molt per a poder estar allí. Ha sigut un any a nivell deportiu molt, molt, molt exigent. I no n'hi ha que oblidar que per poder estar ahí, pues antes hem tingut que pelear molt, que el nostre país té un gran nivell i per estar ahí van els millors.
0: Claro, lo que pasa es que a vegades ja s'acostumen, ¿no? Allò de tenir representants en un campionat internacional, en un campionat del món. En esta ocasió ha sigut, ho acabes de comentar, més complicat que altres anys, aconseguir sí. La classificació, aconseguir ser seleccionat o seleccionada per a formar part del combinat nacional.
1: Sí, el nostre club sempre porta 24 anys aportant gimnastes a l'equip nacional. Hem participat en mundials, així mateix n'hi ha representants que han participat en campionats mundials, en copes del món, en campionats internacionals, en campionats d'Europa, però és de veres que és el primer i segurament únic que se faci al nostre país. Entonces, la lluita per estar ahí ha sigut molt dura, molt dura.
0: El fet de que siga a Pamplona...
1: Sí, ha motivat...
0: Fa especial...
1: La participació. Tot el món volia lluitar per estar ahí. Han tingut que estar en seguiment, passant controls, obtindre bons resultats en els campionats que s'han estimat com a controls per a la participació. I finalment pues, han pogut estar ahí. I entonces pues, el treball ja està fet.
0: Estar entre els millors, això vol dir que tenim opcions de medalles.
1: Però tu ja saps que jo soc molt,
0: sí, ja ho sé,
1: molt
0: ja ho sé,
1: prudent, ja ho sé. Però sols vaig a dir que l'equip espanyol està molt fort i personalment els nostres gimnastes tenen opcions ahí ho vaig a deixar, tenen opcions, si fan tot el que han estat fent fins ara. Mm-hmm. I encara que, com tu has dit, n'hi ha molta participació en el campionat del món per edats, infantil i júnior, pues, n'hi ha 42 països que participen. La nostra gimnasta Leire pues, participa en categoria individual, trio i grup, i soles en la categoria individual pues, n'hi ha 80 participants, de les que se classifiquen 20 per a la semifinal i 8 soles per a la final. En trio pues, té 41 trios, en els que evidentment mm-hmm. pues, està ahí la lluita, igual que en individual, i en grup pues, n'hi ha 24, i entonces... Bueno, li vaig dir moltes vegades en este campionat si tot va bé.
0: Ja has parlat de del trio,
1: sí.
0: Hi ha més modalitats, però això significa que, clar, possiblement no fa el trio amb companys de club o de ciutat, no. I això significa un esforç extra perquè cal treballar amb altres companyeres.
1: Exactament, Leire fa participació en trio en dos gimnastes de club Aerogym, que està en Poblada de Vallbona, i grup en les mateixes companyeres que en trio de Pobla de Vallbona i en dos del Club Aerobi Montcà. Això és a dir que s'ha tingut que desplaçar tres vegades per setmana a realitzar les coreografies conjuntes. L'individual sí que l'ha entrenat així a casa, però el que fan companyeres d'altres clubs pues, s'ha tingut que desplaçar i entonces... és un esforç extra.
0: Clar, em comentaves a micròfon tancat que el calendari no té una data diferent entre les convocatòries, però clar, uno pensa que l'estiu és per a descansar, en molts deports és de descans, han començat la pretemporada, però en el vostre cas ha sigut un estiu de molt de treball, a més amb desplaçaments, no tan sols així a Xàtiva, Xàtiva fa sempre fresqueta,
1: sí.
0: Sí. Treballar a Xàtiva, també treballar a València.
1: Sí, ha sigut tot dur estar fora de casa i igual que Leire en infantil, pues els gimnastes sèniors també fan una coreografia conjunta en companyes del club Aerogym en Pobla de Vallbona i exactament pues, tres dies a la setmana han tingut que estar desplaçar-se, alçar-se a les 6:30 del matí per a poder realitzar els entrenaments perquè com és estiu fa calor i entonces quan més pronte pues millor.
0: Clar que sí. Vinga, parlem amb els protagonistes. Començant, mira, que ja està així, ja tenim a Leire, la més menuda del grup. Com estàs, Leire? Molt bé. Compte'm, faré la mateixa pregunta, val? Com arribes fins ací? Com ha sigut el camí fins a arribar a este campionat del món a Pamplona?
2: Pues hem entrenat tota la temporada amb molt esforç per a poder arribar fins on hem arribat. Mm.
0: Ha sigut dur?
2: Sí. Sí, molt dur.
0: El pitjor moment?
2: No.
0: No has tingut pitjor moment? Ho tens clar, sempre. Treballes a gust.
2: Sí.
0: Sí. La resta de l'equip, no tan sols de Xàtiva, sinó d'aquests clubs que també estaran amb tu, són bones companyeres?
2: Sí, molt bones.
0: Sí? El més complicat del treball de preparació que ha sigut? El salt a les 6:30 del matí o no?
2: Sí.
0: Sí, això no, sí. El salt del matí. Clar. I la fira, què tal?
2: Un dia, vaig anar.
0: Un dia, no? Quin dia vas triar el que va ploure? Ni te'n recordes.
2: No me'n recordes.
0: No te'n recordes. Poca fira.
2: Sí, un dia, ja.
0: Però val la pena, no?
2: Sí.
0: Sí. Bé, en el cas de Lucía, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Què tal el treball previ?
3: Bé, la coreo sí que van començar a treballar-la fa un any. Van començar a entrenar allí en València i ja des de que van saber que anàvem al Mundial van començar en juliol a anar ja tres dies a la setmana allí i ja pues, hem estat treballant molt tots els fallos que teníem durant l'any i ens hem centrat en poder corregir-los i tot perquè ja havíem demostrat que estàvem bé durant tota la temporada però volíem millorar més per a poder anar al Mundial. Entonces, ha sigut un estiu pues, d'entrenar molt allí, també entrenar així de cara a la següent temporada, perquè tampoc la podíem deixar de costat.
0: Bé, però després del Mundial hi haurà unes setmanetes, no al mes, no? De descans, o no?
3: No sabem.
0: O no.
1: Sí, serem dos setmanetes.
0: Dues setmanes, això està molt bé, eh? Sí. Però no hi haurà fira, però n'hi haurà festes als pobles. Clar, l'Oles no afirma, no confirma, diu, tenim possibilitats, jo crec que és el que toca. Què tal és aquest moment de la confirmació per part de la federació de que formeu part de la selecció? Teniu dubtes? Dubteu d'estar o no estar en la llista definitiva?
3: A veure, és que al final és un esport que no és que tu obtingues una classificació com a tal, sinó que has d'aparèixer seleccionat. Entonces, encara que tu pugues tindre confiança en que vas anar i tot això, sempre queda un poc de lo que puga passar o lo que des de fora se puga escollir per una competició d'aixina.
0: I tu tenies clar que sí?
3: Jo crec que tots teníem molta il·lusió i sí que ens esperàvem un poquet poder anar, però al final sempre queda una poqueta d'incertitud.
0: No, per aquest dia no n'hi ha xampany, no? Quan arriba el comunicat de la federació no n'hi ha xampany. Molt de susto sí, perquè ja toca treballar. Bueno, però ja, si estigueu acostumades, no? A preparar cites internacionals. I jo crec que enguany és especial, no? Paula, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Fèlix.
0: Molt especial, no?
4: Pot ser, sí. Jo crec que este any serà molt especial perquè mai he viscut un Mundial així a Espanya, així que amb moltíssimes ganes d'afrontar-lo i de demostrar tot el treball que m'està duent tots aquests mesos i durant tota la temporada.
0: Especial, no sé si m'ha avançat o no, però jo recordo una conversa amb tu. És el teu últim Mundial?
4: No és sap.
0: Vale, no, vale, això està bé, això està bé, això està bé, no, això està bé. Perquè crec que l'última conversa, com vas deixar caure, que a lo millor ja era el moment de...
4: Sí, m'ho plantejo sempre, però són 15 anys fent aquest esport i és molt difícil dir adeu, la veritat. Té algo que t'enganxa.
0: Molt bé, em pareix una molt bona notícia. Serà el titular de la notícia. La preparació és distinta, tu tens molta experiència, ha sigut distinta enguany.
4: Sí. Sense dubte és molt diferent al final fer una coreografia conjunta amb 7 companys que dura el teu individual, però ha sigut una experiència molt divertida perquè al final veus les coses des d'una altra perspectiva i treballar en conjunt sempre és molt agraït.
0: Ja és la primera vegada en una competició d'aquest nivell, eh? La competició amb 7 companys.
4: No, no, vaig anar també al Mundial del 2018 fent una coreografia també de 8 persones, però ha passat ja molt de temps i com que havia perdut un poc aquesta noció de treballar tant en equip perquè havia fet parella, grup, però és diferent.
0: I com comentava l'Oles, tu també ho has comentat, competir a casa també fa diferent.
4: Sense dubte. Una de les raons per les que em vaig quedar va ser perquè jo volia viure un Mundial així a Espanya i crec que no m'he equivocat. Perquè anem molt ben preparats i pot ser tindrem un bon resultat.
0: Ja, es pareix que se m'ha declarat al Japó, no podria anar, que està molt allunyat, però a Japó sí que n'hi haurà gent del teu poble, del teu club. No sé si te fixaràs molt en la
4: en
0: grada.
4: En aquest moment no vegem absolutament res, però sabem que ells estan ahí.
0: Pablo, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
0: Queda alguna cosa més que afegir? O ja tanquem l'entrevista allà?
5: No,
0: segur que sí. Vinga, compta'm, com arribes a esta campiona del món?
5: Pues estem entrenant molt. És que mos alcem i entrenem i sols estem pensant en el Mundial. Jo personalment estic tot el rato pensant en el Mundial i tinc moltes ganes tots de que arribi ja i també per poder descansar un poc que no puguem més, però sí, amb moltes ganes i... A veure què passa.
0: Què penses? Dius que te passes el dia pensant en el Mundial.
5: Jo m'imagino la pista tot el dia. Estic jo imagina'm que guanyem, que no... I xint a la pista, ahí tots... És que necessite que siga ja.
0: Però penses també en els exercicis, en el teu exercici en
5: clar,
0: concret, de què pot fallar o què cal millorar?
5: Sí, pensem ahí. Però... N'hi ha coses de la coreografia que són a lo millor un poc més difícils i pues això sempre se pensa un poc més i si passa i si no, però i serà tot segur, està molt controlat, està molt entrenat tot i serà tot segur.
0: Bé, i de nou, a casa, a Pamplona. Sí. Diguem Pamplona casa, està prou allunyada de Xàtiva, però bé, no torna a dir que és el teu país.
5: Mos fa molta il·lusió que sigui en Pamplona. A veure, a mi és el meu primer mundial.
0: Mira, si és veritat, sí.
5: I, pues, una de les coses que més me feia il·lusió també era com viatjar, anar-me'n, jo què sé...
0: Sempre n'hi ha algú que no està content.
5: Sí.
0: Tu volies que a Japó, no, a Austràlia.
5: Claro, sí. Jo me n'aniria on feia falta, però també és en Espanya, va ser superguai, va haver gent de ací, de Xàtiva, de tot el món, que van a vindre a veure-nos, i això també, pues, és superguai.
0: Mm-hmm. Com arribes? Ara fas la mateixa pregunta a la resta de l'equip. Com arribes a este mundial? Arribes bé? Creus que fa falta una miqueta més? Hores d'entrenament suficients? Arribes. Excessives?
5: Estem superbé ja. Jo, si per mi fora, jo ja...
0: Demà
5: jo ja competiria. Estem molt preparats. Jo sempre ho dic, jo dic, necessitem entrenar menys, jo no puc més.
0: No, és, dona igual, que l'hora s'escolta això, dona igual. En el cas de Paula, arribes al 100%, o al 120%, o al 90%.
4: Sí, crec que arribem en un molt bon punt, perquè hem dut un estiu molt dur d'entrenaments i tenim la coreografia molt controlada. Òbviament sempre n'hi ha coses a corregir i a polir, però ho tenim tot baix control i, a més, també arribem en molt bona forma física, així que segur que ho farem bé.
0: I ara dic que és com els exàmens, que no cal estudiar l'última nit, o sí que cal fer un repasset.
4: Sempre hi ha que fer una repassadeta, per si a cas.
0: Per si de cas, val, molt bé. En el cas de Lucía, com arriba al Mundial?
3: Jo crec que tots arribem molt satisfets en el treball, perquè ha sigut un any molt llarg, que tots teníem que donar el màxim en l'esport i també teníem que donar el màxim fora, però al final tot l'esforç i tot ha valgut la pena, entonces jo crec que això ens dona molta motivació per afrontar una competició tan important.
0: I l'Eire debuta, eh? És la primera en competir. Com arribes, personalment?
2: Molt bé, perquè esta temporada ha sigut molt dura i hem entrenat molt per arribar fins ací.
0: I pregunté a Loles, arriben bé?
1: Arribem molt bé.
0: Entonces, aleshores, demà ja no entrenem, no?
1: No, sí, n'hi ha que entrenar hasta el dia de antes. Però he de dir que, per exemple, així com en les coreografies que fa l'Eire conjuntes, tant el trio com el grup, estava com a més clar que n'hi ha més opcions de si fos seleccionar, convocar per a participar en el Mundial, n'hi ha més dubtes en el individual. Entonces, me referís jo que ha tingut una competència molt dura i al final, pues, el resultat del treball i de l'esforç, pues, ha sigut recompensat. He de dir també que n'hi ha molta participació en quant a països i n'hi ha molta competència perquè tots volen guanyar. I n'hi ha rivals ahí que tinguen que pelear, i jo crec que és molt gimnastes i tota la delegació espanyola té moltes ganes de lluitar.
0: Mm-hmm. Bé, Loros farà les tasques de directora.
1: Sí, jo faré de jefa de delegació, sí.
0: De jefa de delegació.
1: És un orgull per a mi, clar, i més així sí, en Espanya. Mm-hmm. Em valoren que les deberes que no és la primera vegada que faig aquestes funcions, i també anar de team manager i d'entrenadora, de xutxe, però bueno, mai ha sigut així. Mm-hmm. Així que per a mi, pues, i és un orgull i aportar una delegació del meu club més numerosa que aquesta no havia sigut mai, així que, pues, estic satisfeta.
0: Com a directora, com s'organitza? L'Eire és la primera en competir.
1: Sí,
0: comentàvem abans que no es competís tots els dies,
1: no,
0: que és cap de setmana.
1: No, les competicions comencen el divendres, dissabte i diumenge, el dia 4, 5 i 6. Arribem el dia 1, tinguem que acreditar-nos, anar a l'hotel, tinguem que fer reunions, tinguem que entrenar el dia següent, tornem a entrenar, perquè no és una sola categoria, són diverses categories i diferents modalitats. Entonces, claro, la competició ve a començar el divendres, i l'Eire, que és la que debuta, pues, en categoria individual, comença el divendres, dia 4, i el dissabte participa en categoria trio i grup. i depèn com mos vaja, pues a lo millor arribem el diumenge o el dissabte, no, hem acabat, però esperem que no.
0: Me cal dir, per si algú, algun interessat, que ja estan a la venda les entrades al canal oficial del Navarra Arena, val? Per a poder acudir a veure el Mundial. Últim torn d'esta conversa, anem a fer-lo al revés. Vinga, va. Què esperes? Com t'agradaria acabar? Com t'agradaria tornar de Pamplona? Val una bona participació o alguna cosa més?
5: Home, pues està clar que si tornem en una medalla o algo, pues seria molt millor, però tampoc vaig estar menos feliç si tornem fent-ho bé. Si no guanyem o no, jo vaig estar content perquè ja hem anat. I això era, per a mi, això era el meu objectiu esta temporada, anar al Mundial, i ara ja, pues, si guanyem, bé, si no, pues també, estaré content de totes maneres.
0: Paula.
4: Exactament, com ha dit Pablo, al final el nostre objectiu és fer un bon paper, i si el bon paper ve acompanyat d'una medalla, millor que millor.
0: Lucía.
3: Igual que ells. A mi l'objectiu de fer allí el nostre millor passe, que hi sent de la pista i estem tots contents i sense pensar en que podríem haver fet algo millor i acabar tots satisfets.
0: Leire.
2: Pues fer tot l'esforç que he fet entrenant, donar-ho tot i també disfrutar-ho molt.
0: Comentava abans Pablo que pensa tot el dia en l'exercici, en la competició, en l'eixida a l'escenari. Quina és la teua por? Allò que te dona més por de cara a una cita, perquè és un exercici que no es pot fallar, lo que té l'aeròbic, no? Que tens que ser perfecte en el teu exercici. Quina és la teua major por?
2: A veure, por no sé. A veure, no dec de tindre por perquè m'heix tot i ho he treballat, entonces no...
0: Que sí, digues, que sí, que estàs preparada.
2: Sí.
0: Té alguna por especial, Lucía?
3: Jo crec que por com a tal no, perquè al final, pues, com ha dit Leire, és tot el que tinguem i tot el que està en el muntatge és perquè ho hem entrenat molt, ho hem treballat i tinguem confiança en que ells. Entonces, no és moment de dubtar allí.
0: Paula?
4: Exactament, por ara ja no tenim. La part més dura l'hem passat i ara simplement n'hi ha que demostrar tot el treball que hem fet estos mesos. No tenim per què tindre por. Ara és moment de disfrutar.
0: I Pablo?
5: Jo no tinc res de por, estic...
0: No. Per a competir demà, ja ho has dit.
5: Sí,
0: per a competir demà.
5: Molt segur de que ho anem a fer superbé, hem treballat molt, va eixir-t'ho bé, és que ho tinc claríssim.
0: Ja, i ho té tan clar, Loles?
1: Bueno, jo compartís que els meus gimnastes van molt preparat, que han entrenat molt i que tot és ix, vale? I es va eixir i ho van a fer superbé. I en que ho facin superbé, tot el que han fet estana és l'objectiu complit. Si ve algo més, acompanyat d'algo més com dia Paula, doncs pues perfecte. Si no, estic orgullosa, antes de sortir de casa, de lo que han fet els meus gimnastes.
0: Ja, per si de cas, tinc l'oportunitat, que ho intentaré, de veure quin és el rival més complicat, o rivals més complicats.
1: Bueno, pues en el cas de l'aerodance, pues està Hongria, està Corea, està Xina...
0: No,
1: bueno, és que està molt difícil, és que no es van a donar res, o sea, vull dir, jo, sí, o sea, van a tenir que...
0: Jugar a casa no dona cap avantatge? No,
1: però tenen molta competència, però ells també estan bé, estan ahí, estan en la lluita, i estar en la lluita és molt important. O sea, tenen... En este cas, 15 grups d'aerodans i el mínim falló se paga. Entonces, i la seguretat que tenen, perquè han entrenat molt, allí sols tenen que fer el que han fet a casa.
0: Que passa tot molt bé, val? A veure si
6: moltes
0: tornem,
6: gràcies.
0: Després de, del campionat tornem així per a parlar com, amb les medalles, no?
1: Moltes gràcies, Félix. Espere que sí. O sea, vull dir, jo, no, o sea, no anem a dir que no. O sea, vull dir, està molt preparat, és que ho faig molt bé, i si vinc a medalles, venen a medalles, millor encara.
0: I si no venen també.
1: Exacte. Sí, perquè ja t'he dit, és una vivència única i poder fer-los que la visguen, per a mi és objectiu complit.
0: Leire, Lucía, Paula i Pablo, que vaya tot molt bé, val?
6: Moltes gràcies.
0: Vinga,
6: gràcies.
0: Moltes gràcies.
7: ¿Buscas una escapada entre el mar y la montaña? Vive el verano en Hotel Errotes en Denia, un oasis de calma rodeado de hermosos jardines y a pocos minutos de idílicas calas naturales. Sumérgete en la tranquilidad de la naturaleza y disfruta de una estancia inolvidable. Descubre más en hotelesrotesdenia.com. Vive la experiencia del grupo MR Hotels en Denia.
8: Cada día 10.000 oyentes de nuestras comarcas sintonizáis Radio Sátiva. Y esta temporada queremos poner el foco en vuestros municipios.
9: En este caso nos vamos al interior del interior del interior de nuestras comarcas, nos vamos hasta Millares. Ricardo Pérez es su alcalde. Ricardo, ¿qué tal, cómo estás?
10: Hola Jordi, ¿qué tal? Buen día.
9: Gracias.
10: Buenos días.
9: Buen día.
10: Los oyentes. Gracias. Has dicho en el interior del interior. Vaya tela.
9: Claro que sí, en el interior del interior. Alcaldesa, hola Neus, ¿qué tal, cómo estás?
11: Hola, muy buen día, muy bien.
9: Para nosotros. Bueno, contanos una miqueta, para los que no sapiguen, que és la Serratella, perquè és l'emblema de la Pobla, no?
11: Exacte, pues es la nostra serra.
9: Especialment en municipis pequeños d'esta comarca. Sandra Martínez és concejal de Servicios Sociales de Navarra. Sandra, què tal, com estàs?
12: Hola, buenos días.
9: Concejal en el Genovés.

0: no paraban de sonar.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buena vesprada, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la ventana de Xètiva. Son les 7 i 20 de la vesprada. Avui, a més, ho fem d'una manera molt especial, perquè aquesta és la primera ventana de la temporada i, a més, és la meva primera ventana al capdavant d'aquest programa. Així que permeteu-me començar dient-vos que estic molt, molt contenta de poder compartir amb vosaltres aquesta hora de ràdio. Una hora que volen que siga pròxima, divertida, amb molta actualitat, molta conversa i, sobretot, amb molta Xètiva i molta comarca. No podíem tindre un millor escenari per començar aquesta nova etapa que des de l'estudi i els micròfons de Ràdio Xètiva Cadena Ser, perquè la ventana és una finestra oberta a tot el que passa a la nostra ciutat i a les nostres comarques, a les històries, les persones, l'actualitat, la cultura, les tradicions i també, per què no, a aquestes converses que comencen parlant d'una cosa i acaben parlant de qualsevol altra. I aquesta temporada, a més, no estaré sola. Cada dia tindrem amb nosaltres un col·laborador diferent amb la seva píndola, amb la seva mirada, la seva personalitat i moltes ganes de passar-ho bé. Els dilluns serà el torn de Laura Martínez, com estem acostumats. Els dimarts estarà amb nosaltres Alejandro Agustí. Dimecres ens acompanyarà Manu Xafer i dijous tindrem amb nosaltres Avi Grau. Alguns ja els coneixeu de sobre perquè ja han passat per aquesta casa i perquè segur que els heu escoltat més d'una ocasió. I els que encara no conegueu, pues tranquils, perquè durant les pròximes setmanes tindreu temps de sobre per descobrir-los a ells i com són. A continuació faran una xicoteta benvinguda per una introducció de tot el que espera aquesta temporada. A tots, als quatre col·laboradors i a tots els oients, benvinguts i benvingudes a aquesta nova temporada de la Ventana de Xètiva. I a vosaltres, els que esteu a l'altra banda, gràcies per estar ahí. Si esteu treballant, en el cotxe, passejant, perquè acaba de començar la millor temporada de l'any, que és el setembre, si esteu preparant-vos per eixir o simplement teniu la ràdio posada de fons, pues moltes gràcies per deixar-nos entrar un ratet en la vostra vesprada. Així que ja ho sabeu, poseu-vos còmodes, pugeu el volum a la ràdio, perquè tenim una hora per davant. Aquesta és la meva primera ventana de la temporada, la vostra ventana de Xètiva. I ara sí, benvolguts, comencem!

0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
1: Oye, ¿te has cambiado las gafas?
2: ¡Sí! Me he comprado dos gafas graduadas chulísimas por solo 146 euros. Las de pista con antirreflejante y ahora voy a recoger las de sol graduadas.
1: ¿Dos gafas por ese precio?
2: Sí, vente. Acompáñame a Óptica Vicente Sancho.
3: Este verano llévate unas gafas de vista y otras de sol por solo 146 euros. Óptica Vicente Sancho, en Alameda Jaime I de Xàtiva, junto a Joyería Sancho.
4: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la Clínica Dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
5: Pues quin plaer començar esta ventana amb els col·laboradors nous d'esta nova temporada. Avui és tot nou, vale? Avui fa olor a nou. Avui tu entres a la ràdio i fa olor a nou. Entonces, comencem. Com bé he dit, si t'acabes d'unir, comencem nova temporada, comencem nous col·laboradors. Es dilluns escoltarem a Laura Martínez, dimarts Alejandro Agustí, que per cert és el nou col·laborador. Demà serà la seva primera píndola, així que molt d'ànim. Dimecres Manu Xàfer i dijous Avi Grau. Este canvi té les seues raons, ja anireu sabent-les i ja anireu escoltant per què de cadascú i per què tenen d'especials. Comencem amb la presentació d'ells. Avant!

a ser ara per les vesprades en la ventana amb Carla Benavent, però també a Jordi i a Fèlix, companys del matí, i una salutació especial a tots els oients que ahir seguiu. Moltíssimes gràcies per seguir escoltant-nos. Estic, la veritat, que molt il·lusionada per reprendre esta temporada i tornar a obrir la finestra educativa tots els dilluns. De veres que és un honor. Espero que cada setmana puguem xerrar, puguem contar tot allò que així ha activat també a la nostra comarca, passa al voltant del món educatiu. La veritat és que m'has demanat, Carla, que me presente rapidíssimament. Alguns ja em conegueu. Soc periodista de formació i també he estat dedicada professionalment al periodisme durant vora un quart de segle. És que dit així n'ha quedat com més intens. Però des de fa 7 anys soc professora de castellà a l'Institut Josep de Ribera, ací a Xàtiva. I com vos deia, feliç i contenta de compartir espai radiofònic ací a la meua ciutat. Així que vos espero els dilluns al voltant de les 7:20. Una abraçada per a tots. Gràcies.

Bona vesprada a totes i tots. Jo sóc Alejandro Agustí, periodista, recentment graduat, fa poc. Espero que encara estic formant-me encara a Madrid, a un postgrau, imagina que des d'ací, des de Madrid, vos convide a totes i tots a escoltar la meva píndola, que serà tots els dimarts, cada dimarts. Des d'ací vull agrair tant a Carla com a tot l'equip de La Ventana i de Radio Xavier per donar-me aquest espai de reflexió, que estic superagraït i supercontent de poder compartir amb tots vosaltres. Escolteu-la dimarts, però també escolteu-la dilluns, dimecres i dijous, que hi ha un equip de companys pindolers superxulo. Des d'ací, de nou, gràcies, Carla, i gràcies a tot l'equip. Ens vegem prontes.

des de la cadena SER de Xàtiva. Soc Manu Xàfer, el Gallo. Soc empresari immobiliari i cantant en valencià. I ja ens coneguem de l'any passat, en el qual vam tenir l'ocasió de compartir les píndoles de dimecres en la ventana de la cadena SER de Xàtiva per les vesprades. I res, dir-vos que enguany tornarem a estar fent ixes píndoles en el marc mateix de la ventana de la cadena SER de Xàtiva, en este cas conduït per Carla Benavent, i que serà un plaer compartir amb vosaltres les reflexions i cosetes que vagin sorgint al llarg de l'any. Allí vos esperem, en ixe marc incomparable de la cadena SER. I res, allí ens veurem tots junts i gaudirem tot el que puga ser al llarg d'un any que ens espera. Val? Moltes gràcies.

Hi ha coses que fem cada dia i que precisament per això ja ni ens parem a qüestionar-les. Agafem el mòbil només despertar-nos, quedem amb els amics a través d'un missatge de WhatsApp, escoltem música mentre anem pel carrer o compartim una foto a les xarxes socials abans de guardar-la a la galeria. Són coses que formen part de la nostra rutina i que d'una manera o d'una altra també expliquen com ha canviat la nostra manera de viure. Potser és això el que més m'interessa, parar-nos de tant en tant en aquestes coses que tenim tan normalitzades i preguntar-nos per què les fem, d'on venen i què és el que diuen de nosaltres. Soc Aitana Francés, estudie periodisme i a partir d'avui em podreu escoltar així els dijous. Encara estic descobrint quin serà exactament el meu lloc en aquest xicotet espai, però si tinc clar una cosa és que cada setmana intentaré portar-vos una història, una pregunta o una d'aquestes coses que aparentment no tenen massa importància fins que comences a mirar-les des d'un poc més propet. Ens escoltem el pròxim.

que correga l'aire i que entren totes les veus. Obrim avui una nova finestra educativa a la ventana de Ràdio Xàtiva Ser i cada dilluns de vesprada mirarem cap a un lloc que ens importa a tots, eixa educació a Xàtiva i també a la costera. Comença un nou curs amb l'ombra d'una vaga educativa encara no resolta i amb un horitzó polític que, vulguem o no, pesarà en moltes decisions, perquè la primavera de 2027 ja és ací al costat i el 23 de maig estan previstes les eleccions municipals i les autonòmiques valencianes. I les generals, si no hi ha un avançament, arribaran també al llarg de 2027. Però aquesta finestra no vol ser una trinxera política, vol ser un espai per escoltar. Volem que entre la rosa dels vents. Volem poner en gregal mistral, llevant tots els vents, totes les mirades, totes les paraules, sense filtres, sense censura, però també sense cridòria ni desqualificacions, perquè l'educació no es construeix des d'eixes trinxeres, es construeix des del respecte, des de l'escola i des del diàleg. I si la paraula és capaç d'obrir-se camí, potser també serà capaç d'obrir-nos el camí cap a una societat millor. Així que correga l'aire, obrim la finestra.

Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.

0: Bien, pues hablamos de esa presentación. Yo creo que hubo más gente que en anteriores ediciones. Incluso hubo máquina de humo para acompañar a los jugadores en su salida al terreno de juego. Hemos montado un vídeo con todos los nombres, con los dorsales, con todos los rostros. Lo tienen disponible en nuestra página web. Dicho esto, vamos a escuchar a los protagonistas. Vuelvo a repetir, no es su forma habitual de hablar, pero quien ha cogido el micro alguna vez lo sabe. Cuando el sonido te llega con un poquitín de retraso, ralentizas mucho tu forma de hablar. Pareces incluso, perdón la expresión, pareces tonto a la hora de hablar. Pero eso fue lo que les pasó. Pero así y todo se entiende muy bien. Escuchamos a Carles Vidal y al entrenador Alex Redondo.
1: Solamente decir que este año el equipo que se ha hecho tiene muy buena pinta, la gente está comprometida y solo podemos prometer que lo vamos a dejar todo en el campo, cada partido, que la gente baje al estadio y se va a divertir con este equipo seguro.
2: Bueno, primero de todo, muchas gracias por asistir. Comencé a agradecer a la directiva.
3: Que no va a haber.
2: A la directiva, que la confianza depositada en nosotros. Y bueno, diros que son los protagonistas, que según que anime a transmitir. Para que se sentiu orgulloso, digo, representar a la perfecció a este any a Xàtiva i portar a l'equip on se mereix. Sí que te veres que anem a necessitar-vos la màxima assistència possible, tant com a local com a visitant, i res, espero que, com ha dit el capità, que estem a l'altura que se mereix este escut i esta ciutat. Estic convençut que vos necessitem perquè sou molt important i poc més que dir. Espero que disfruteu avui del partit, donar-li gràcies a Xereta per estar avui així, un dia important per a nosaltres. I poc més. Vos esperem setmana que ve, que és el primer partit de Lliga contra el Gandia, així en la multa. Moltes gràcies i vos beneficiem. Gràcies.
0: Y tras esos parlamentos, la foto de la plantilla con la grada al fondo y luego el partido contra el Atzaneta. A la conclusión del partido, esto dijo el entrenador del Club Deportivo Olímpic. Es entrevistado por mi compañero Ricky Mateu.
4: Ale Redondo, entrenador del Olímpic. ¿Quién resume para hacernos del partido vida van la Xineta?
5: Perquè és el que hem vist, no? Jo crec que hem mostrat una molt bona versió, un nivell alt, tant en valor com en aspectes defensius. Crec que ja sabíem que l'Atzeneta no era el primer de l'Atzeneta que ens trobarem, que era la primera jornada, un equip ja de tercera doncs, molt més rodat, però bueno, estic molt orgullós de lo que he vist avui. I aquest és el camí. Jo crec que les sensacions són molt bones. La gent que ja ha pogut vindre avui a la Murta crec que s'ha de quedar satisfeta i per lo menos crec que puguem il·lusionar, no? Que és de lo que se tratava avui, sobretot.
4: Tal vegada, els pitjors moments de l'Olímpic han coincidit amb el gol, que han coincidit amb la pausa d'hidratació de la primera part.
5: Totalment. O sea, és com si mos haver matat aquesta pausa. Però, bueno, també era... Hasta la pausa crec que l'Atzeneta no havia tingut ninguna aproximació. I, bueno, la primera que han tingut sí que és veres que l'han feta. Nosaltres si haver pres l'eixa última toma de decisió, pues, com toca, pues, evidentment. Però, bueno, molt content. La veritat, s'han donat les coses que volíem veure i l'equip el veig en molt de ritme i content.
4: Les sensacions jo crec que han sigut bones durant tota la pretemporada. Avui, el que s'ha quedat curt ha sigut el resultat a favor de l'Olímpic.
5: Crec que sí, a veure, crec que el que t'ha dit, a millor ocasions sí que n'han tingut claríssimes, evidentment, ara en esta segona part Mora pues sí que ha tingut dos ocasions molt clares, en la primera part el que t'he dit, que si la toma de decisió és la que toca, en general molt, i se genera gràcies a fer bé les coses.
4: Pel que fa al planter, s'ha presentat a Jaime Mora, s'ha presentat a Francesc Vidal, juntament a Mugo, que munta del juvenil. Amb això es queda el planter tancat o encara hi ha alguna opció d'incorporar algú més?
5: Bueno, tinguem, la veritat que tinguem una fitxa lliure. Sí que és de veres que, pues bueno, siguem 21, en el qual Miguel Aracil a fecha no em puc contar en ell per el tema de la Mónica, de l'operació de la Mónica, però bueno, avui siguem 21 en fitxa oficial, però bueno, ho sabem que és juvenil, però està en dinàmica nostra totalment, avui també ho ha demostrat el xiquet, i ja està, obert al mercat, però content i molt satisfet de lo que tinguem.
4: Respecte a l'11, el que hem vist avui en la primera part canviarà molt respecte al partit de Gandia o no hi ha cap tipus de pista?
5: No ho sé ni jo. És a dir, entonces, sí que és de veres que la competència és pura, és real. Ells tenen competència real, posició per posició, entonces això t'assegura que inclús equivocant-te, pues equivoques menys, perquè al final la competència és molt bona i estem a un gran nivell, crec que cada un individualment. Entonces va ser difícil, però bueno, esta setmana, pues tinguem tota la setmana per davant per valorar i decidir.
4: Aprofitar, que ja s'ha recuperat la Murta.
5: Totalment, ja tenien ganes de vindre, que és de... però bueno, a veure si este dissabte contra Gandia, pues la gent mos acompanya i esperem donar la primera alegria.
4: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.